Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.

Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: look what you just made me do.
1: Kinda wanna dance to this.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra, si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Son DJs. Los viernes a las 8 de la tarde.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Son DJs.
1: 12.
4: 12.
5: Presentado por
1: Gaby Burguera, Fernando Guitar,
6: Helen Cruz
1: y con la colaboración de
7: Sergei Red
1: y
8: Luis Bonías.
1: Esta semana
6: en Son DJs,
1: Aitor Galán.

0: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.
1: Pego, París i Londres. Un programa d'entrevistes. Una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
2: Pego, París i Londres. Un programa per a aprendre coses de la nostra gent. Un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
1: Pego, París i Londres. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Pego.
1: París.
2: I Londres.
0: I la Júbia, i Forna, i el que vulgueu.
1: Ah. Tota la Marina, també, no? Comarques centrals.
0: Totes les valls.
1: De fet, parlem més del que ens interessa, sempre.
0: Efectivament. De coses interessants, perquè valen la pena. Per cert, acaba d'haver una manifestació,
2: un èxit,
0: en recolzament al professorat, al sistema educatiu públic, que la conselleria no para de retallar i de fer
1: I no fa cas,
0: tonteries,
1: i no escolta.
0: I no escolta les reivindicacions. Dirigeix molts diners a l'escola concertada i privada i diu que no té diners per a la pública per a fer totes les millores que cal fer, que necessitem per a que l'escola pública tinga dignitat.
2: I la pública és la seua.
0: Clar. Efectivament, la nostra, la de tots.
2: La de tots.
1: Pues sí, ahí estem.
0: Bé, i avui tenim un tema que també ens toca de prop i ens toca...
1: per això hem de tindre memòria.
0: El coret, ens toca el coret. No? I, perquè la memòria de vegades ens fan que callem i
1: hem de tindre memòria.
0: Hem de tindre memòria perquè no repetisquen les coses. I estan repetint-se les coses.
2: Sí.
1: La història n'hi ha que saber-la i reivindicar-la perquè és aquesta frase de que perquè no es tornen a repetir. No?
0: Evidentment que no es tornen a repetir les coses
1: les
0: que
1: males,
0: han anat
1: que passen...
0: destruint la humanitat, sí. la convivència, el benestar de la societat, no?
1: Per això
0: la igualtat
1: de, parla de la memòria, no? De tindre memòria, no?
0: I, de tindre memòria i de reivindicar
1: la memòria històrica.
0: El que ha passat de per a que no es torni a repetir aquelles coses que no han sigut gens adequades per a la societat.
1: Hi ha una pel·lícula, ja abans de presentar els
0: convidats,
1: hi ha una pel·lícula últimament, no? Parla molt de... que posa
0: en evidència tot això.
1: La invasió dels bàrbars.
0: La invasió dels bàrbars.
1: Sí,
0: fa unes setmanes es va posar a Pego, també.
1: Està claríssim.
0: I, bueno, n'hi ha moltes altres que parlen sobre la memòria històrica, la memòria de que ens intenten amagar els que van guanyar la guerra.
2: La guerra del 36.
0: Entre espanyols, no?
1: 36 i 39. Bé, per això tenim una... Hem portat així a representants d'una associació de Pego i les Valls, si diríem, no? Associat per la memòria històrica. I per això tenim a Josep Antoni.
3: Assistic perquè m'heu cridat.
1: Sí.
2: Benvingut.
3: Moltes gràcies. Encantat.
0: Josep Vicent.
1: I el Josep Vicent.
4: Bona tarda. Assistem.
1: Bé, i parlant d'això, de la memòria històrica, a mi m'agradaria...
0: Josep Vicent, àlies Minyano.
1: Minyano. Ah, vols dir tu que per Minyano coneixerà tot el país, per la veu també. Sí. Per la veu també. Minyano, veritat.
3: Jo no voldria trencar el guió, però sí que voldria dir una cosa.
2: Perquè no n'hi ha, tranquil.
3: Bueno, pues, tampoc ho sabia.
2: Digues.
3: Vicent ha parlat de la vaga del professorat. Jo ja sóc una persona major. Relativament, però som més major que vosaltres. Jo vaig fer la vaga del 88.
2: Quants dies van ser?
3: 1988. No recordo ni els dies que van ser.
2: Bueno.
3: Sé lo dura que va ser i el temps que vam estar i les assemblees de centres i tal. Però sí que és veritat que gràcies a l'esforç que va fer la gent que va fer la vaga, perquè les vagues no tots les fan, moltes de les coses i els drets que el professorat i els mestres i tal, treballadors de l'ensenyament, com jo, en aquella època,
1: van aconseguir.
3: Les tenim fins ara. Entre elles, els famosíssims exenis. I coses com les tutories, etc, etc. Per tant, encoratge al professorat a aguantar, perquè aquestes polítiques neoliberals actuals que ens trauen els diners a nosaltres per a gastar-se'ls fora de lo que serien serveis públics, ens fa es perjudicar a tots. I no parlaré més ja, perquè si no...
0: Però a tots no, a ells i als seus amics, no els perjudica.
3: Bueno, ben dit seria, perjudica a la majoria, que són els que paguem per uns serveis mal donats, i beneficien a, pues, això, vull dir, als que,
0: als que saben. L'educació pública intenta buscar l'equilibri, la igualtat, que tot el món tinga accés a aquesta educació, i en canvi estan desviant diners per a que uns pocs privilegiats puguen accedir a coses més sofisticades que no hi ha en el sector públic.
2: Lo que estàvem comentant al principi, o sigui, Pepe Toni està fent memòria, està fent memòria d'una cosa, i ja ho tenim tots, aquestes millores que es van aconseguir de forma bastant, va ser molt dur també.
3: Tu molt dura, molt dura. Jo sé que va durar mesos, les mobilitzacions.
2: Tremendo, tremendo. Però
3: no
2: al final...
3: sé si un mes, mes i mig o...
0: Això va ser curs 87-88.
3: Sí, jo vaig entrar d'interí i m'ho vaig trobar de cara a tot això. Vull dir que era molt novato.
0: Jo vaig entrar com a profe el curs següent, 88-89.
3: Tu i jo, com a funcionaris, el 88, no?
0: Sí.
2: Bé, pues, benvingudes a les vagues, perquè és que al final, és que si no, no votarien les dones, no haurien serveis públics, hi haurien tantíssimes coses que s'han aconseguit gràcies a les vagues. Perquè si esperes que t'ho facin...
1: Amb les protestes, amb les reclamacions, les protestes, és on s'avança. Ore, fates, quan s'avança.
2: Fates que s'està queixant i s'està dient i s'estan fent vagues d'un dia i tal, però és que al final han dit, anem a per totes, perquè és que si no, així el sistema va caure, va caure.
0: Efectivament. I des de conselleria el que fan és marejar la perdiu, perquè volen dir que sí, que el professional només vol que augmenta el sou, que paga si paga allà i aquestes coses.
2: Bé, tenim uns moniatos ahí, manamoratos, entonces...
1: Pateu, haurem de fer un programa quan s'aconseguisquen les coses, farem un programa especial quan s'acabi que aconseguim...
2: Sí, Òscar Ramírez va estar així justament dies abans de començar la vaga i ho va posar els punts ben clars.
1: Sí, té raó, sí.
0: Que podem tornar a escoltar el programa que... Pronte, esperem que pront estiga.
2: Que estiga penjat, perquè encara no està, encara... perquè hi ha hagut alguns desbarajustos.
0: Bé, anem a la memòria històrica, també anomenada avui en dia més memòria democràtica.
3: Memòria democràtica.
0: I en aquest sentit, bueno, dins de l'associació teniu una sèrie d'activitats que de vegades pues, hem vist alguna xerrada, alguna presentació d'un llibre, alguna cosa. Contem-nos un poc la trajectòria de l'associació i quines reivindicacions.
2: Sí, perquè acaba de nàixer, també vau estar en aquest programa, farà...
3: Sí, sí.
2: Abans de la pandèmia va ser. Ha passat un temps, podem fer una avaluació de com han estat les coses, si vos pareix.
3: Jo, quan ja fos dit abans, vull dir, m'agrada la ràdio i sempre que em crideu hem vingut. O sigui, bé, si m'equivoco en alguna cosa, em deixa alguna cosa, m'ho dius. Així pego, diguem, que no existia, vull dir, existia la memòria, que la tenim tots, però diguem que una organització tal no existia i ens vam posar en marxa pues ara fa 10 anys.
2: Va haver algun detonant? Alguna...
3: Va haver un detonant i era que Fernando Seguí havia fet un treball artístic personal i com a homenatge als DPEGO desapareguts, morts, assassinats en Mauthausen-Gusen. Llavors volia que fos una cosa representativa, volia que fos una cosa representativa i que estiguera pues, en algun lloc i que diguem que l'ajudàrem a organitzar alguna cosa. Ens vam posar en marxa quasi sense conèixer-nos, ens vam reunir unes quantes persones que de boca a boca, diguem, teníem una sensibilitat o un coneixement del tema i que és el monument que hi ha a l'entrada de l'espai veïnal. Val? A partir d'ahir es vam constituir. Hem anat creixent una miqueta entre, diguem, doncs, els homenatges que solen fer al cementeri, sempre fem alguna activitat, vull dir, tenim pocs mitjans i som poquets, però bueno, anem intentant fent, pues, reivindicant personatges que tots coneixem en la història de Pego, principalment Maria Cambrils, Barrachina, etc.
1: Aquilino
3: Barrachina, la parella de Maria Cambrils, José, és que si no m'ho apunto no me recorde, que també estava en tot el i reivindicar aquesta part de la història. També en contacte som membres de Càndem País Valencià, de l'associació que diguem la coordinadora d'associacions de memòria del País Valencià, i gràcies a Eva, que l'hem de nomenar, participem en ella i fem algunes activitats, la comarcal que es fa en el cementeri de Dénia, etcètera, etcètera.
2: José Alarcón era el personatge.
3: José Alarcón, és que no sé per què no se'm queda el cognom. I a partir d'ahí pues, hem intentat sempre fer alguna cosa més. Pues, ara fa poc temps vam portar a Blas, a Adrián Blas, per a que presentarà el seu nou llibre,
0: un treball molt important, sobre l'exhaustiu, no?, de tota la gent represariada.
4: Sí, ell és el president de
3: l'Amical. Ell és el representant de l'Amical de Mauthausen, el País Valencià, que és, diguem, el meu detonant personal, de que jo el 2007-2008 i després el 2008-2009, a través de l'Amical i l'Institut Maria Ibarz, on treballava jo, vaig poder participar junt amb Adrián i l'Ajuntament de Dénia i l'historiador Chabàs, etc., que van participar en l'homenatge internacional que es fa el primer diumenge de maig a Mauthausen. Jo què sé, si no estic parlant molt,
2: no?
0: És una introducció interessant, que ja que has parlat de Mauthausen, pues podem presentar la cançó d'avui que hem triat. Ah, sí, sobre el 5 de Pego.
1: El 5 de Pego, perquè l'agost es va fer
0: la primera una versió,
1: que només pensaven que n'hi havia tres, i després va saber que eren 5, no? I el grup...
3: És que el treball en arxius no s'havia fet del tot.
0: Clar.
3: No, I un d'ells no figurava tan sols com a valencià, perquè havia nascut.
2: És que la història està viva. Moltes vegades hi ha gent que presenta treballs de camp i quan el presenta a un poble, i sigui d'alguna boleta, diu: és que el meu home també coneix a tal, i trau informació. I això passa molt, perquè clar, està tot per fer moltes vegades.
0: Bueno, pues sentim la cançó de Reacció 5 de Pego.
2: Molt.
1: 5 de Pego.

0: El bar d'Aneu és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa una rosa al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, faig oplar els dits. I és el bar que és menester anar si vens a Pego.
1: I estem així amb Josep Vicent i amb Josep Antoni parlant de l'associació de la memòria històrica o memòria democràtica de Pego i la contorna, i també parlant d'aquestes relacions amb altres associacions i de la comarca o en l'Amical o en definitiva un poquet estan ensenyant-nos aquestes activitats que des de la modèstia com a associació xicoteta van fent com a formiguetes, no? N'hi ha moltes coses per fer, segurament, perquè sí. Clar, sempre passa, no?, que en les guerres els perdedors sempre sí. Són els que es queden les coses per fer.
2: Totes pensen que els republicans estem... Està clar que en la guerra uns mates a altres i altres mates a altres, no? Això està clar, però el problema de la república és que van guanyar després de la guerra és quan va fer el mal. O sigui, en la guerra està clar que es maten entre tots. O sigui, ahí no hi ha ni bons ni ruïns. Però després de la guerra tu has guanyat. Bueno, deixa els altres tranquils, no. Anar a ta casa, aleshores es tallen el monyo. Ara tu t'afusellant, si no, i què?
1: Tiraven un tir al cap, a la cuneta o el que fos.
2: A les 13 roses de Madrid, total, xicones joves per ser socialistes o...
1: O simpatitzants, ja està.
2: Afusellats, ja està. És que no és el que és en si la guerra civil, és la
3: postguerra i la repressió.
2: I la repressió que van tindre republicans.
4: I la reivindicació de determinades qüestions. Vull dir, ara, esta setmana, és l'aniversari del bombardeig del Mercat d'Alacant.
3: Que no es parla, però...
4: A mi m'agradaria que algú contara. Va ser una Guernica en xicotet o un Dresden en xicotet. Vull dir, és que, per sort... No hi havia la potència aèria que després es va demostrar en la Segona Guerra Mundial, però bombardejar el mercat d'Alacant un dia de mercat a mitjan matí,
3: això és terrorisme pur.
4: Això és tirar a matar. Sí, sí, no van anar a destruir un submarí,
3: això no és un objectiu, una factoria.
0: No és un objectiu militar, és un objectiu civil, anar a matar la gent.
4: No és per a res un objectiu militar. Entens? I això ho tenim ahí.
1: És la força del terror, no?
4: Sí, i el que comentava Miñano, no? Vull dir, després de la guerra. Vull dir, camps de concentració en Espanya, vull dir, en l'estat espanyol, en va haver i a cabassos. Vull dir, el famosíssim de Calosa.
1: Albatera,
4: el famosíssim d'Albatera, que primer va ser Los Almendros en Alacant, la presó on va morir Miguel Hernández, que era la model d'Alacant, la provincial d'Alacant, que estava, vull dir, es va morir d'una infecció, malalt, etc etc. Així que no el van afusellar, però ahí està.
1: El van deixar morir.
4: El van deixar morir entre moltíssima gent de la que no cabia.
1: I un dels principals culpables és el retorn del poble que va fer que no li arribaren les medicines, que no li arribaren això, i justament aquest retorn és fill predilèctic d'Oriola.
4: Sí,
1: imagineu-se.
2: Però sí, en Navarra, si tu ho he vist en Facebook, en Navarra el pelotó d'afusellament nacional eren cures.
3: Tots.
2: I aquí una foto, eren tots, hi ha 30 cures i eren els que afusellaven els republicans. És que hi ha que pensar-se.
4: I mira que tu pots parlar de dir, és que clar, on hi ha hagut batalla i tal, la gent pues, està calenta. Però és que en Navarra no va haver guerra. Vull dir, allí des del primer moment van ser del bàndol nacional. És com determinades parts d'Andalusia en el que no va haver guerra. I per tant no tenia per què passar res, i les matances durant la guerra van ser tremendes. I una cosa que segurament així ara és políticament incorrecte, però hi ha que reconèixer, en el moment que es pega el cop d'estat el 18 de juliol sí que és veritat que va haver una situació, diguem-ne, prerevolucionària o filorevolucionària en la zona republicana, es va matar a gent, ¿vale? Però sí que el govern de la república mateix ja va condemnar aquells fets i després Franco es va tornar a castigar, o sigui que alguns van sofrir un càstig doble, ¿vale? Vull dir, per als que diuen és que també van matar mongetes, sí, però això van ser castigats pel propi govern de la república en molts casos, en la majoria dels casos, i després per al règim franquista.
1: En el cas al revés no passava, és a dir, si els nacionals feien alguna matança de republicans o de tal, eren condecorats, res de represaliats.
0: Això de nacionals, jo crec que haurien de dir un altre nom, revoltats, perquè anaven en contra de la legalitat vigent. O sigui, era un que havien fet un cop d'estat.
4: En aquell moment ells es reconeixien en allò que avui dia diríem feixisme.
0: Sí.
4: Vull dir,
1: són els nacionals perquè són els nacionalistes espanyols que només, només consideren que només és possible ser espanyol. I no pot ser, si vius en el territori de l'estat espanyol, només pots ser espanyol.
0: No sé si en aquella època n'hi havia aquest debat.
4: Sí, però sí.
3: Home, el seu símbol era un àguila i l'àguila és el símbol d'un imperi. O sigui, una grande i libre, grande.
1: Una
3: grande cosa, i lliure.
1: Una que, cosa que
2: lo de grande t'ho compres, lo de lliure va ser...
1: una de les coses que la dreta espanyola actual diu, o un dels arguments que maneja per a que pare d'alçar-se les fosses de tot això, no? De redescobrir els morts i tot això, diuen, no? que no remenegem el fang, no remenegem res, que està tot tranquil i està tot bé. Val?
2: Sí, i també ho diuen el que t'he dit jo. És que el republicà no va matar, també. Dic, sí, però quan va acabar la guerra, no. És que el mal va ser quan va acabar la guerra, el mal que vau fer.
1: Sí,
2: és
1: però...
2: que va ser quan va acabar la guerra.
3: No n'hi ha punt de comparació.
1: Ells són, no. Són els guanyadors i si han hagut mort del seu bandó, doncs això ja han sigut...
2: Sí.
3: A veure, però qui va provocar la guerra?
1: Inclús.
3: Qui la va estar preparant mesos abans del cop d'estat? Però ben preparat. Home, a veure, és que portaven un avantatge brutal. Qui va bombardejar Alacant? Els italians, que tenien seu en Palma. És que és un viatge molt curt. Anaven tirant les bombes i se'n tornaven. I després,
2: I
3: una alemà, setmana després, altra volta.
2: I els alemans també van vindre a provar avions així.
4: Pel que dieu de nacionalistes. És a dir, ells van guanyar la guerra, una, perquè quan peguen el col d'estat, el que dia ell de la preparació, no era mesos, va ser anys, o la anys. Preparació, ja n'hi havia... barcos que venien d'Itàlia en avions desmuntats i armament, etc, etc. O sigui, que encara no havia començat la guerra i un bando ja tenia avions moderns, canons moderns, metralladores modernes, etc.
0: I el que és curiós és que el bando la república, el govern de la república no tenia suport dels governs que no eren feixistes, no? El govern, els revoltats tenien el suport del règim feixista, de Hitler i de Mussolini, no? Però el govern de la república no tenia suport dels aliats, diríem. Que després va passar
3: la guerra. Prèviament a la guerra no reconeixien que s'estaven preparant, dient, no sou fora, això no està passant. No ho negaven,
4: sí,
3: anaven molt tranquils.
4: La pròpia república mateix no pensava, vull dir, sabien que hi havia coses.
3: Rumors.
4: Perquè estaven els carlins, els requeters, entrenant tranquil·lament en les muntanyes de Navarra. Vull dir, en armament italià, eren assistents alemanys o el que fora. Després, quan peguen el col d'estat i tal, de repente apareixen avions alemanys a transportar legionaris i, per lo dels nacionalistes espanyols, tropes regulars del nord d'Àfrica, que són els famosos moros. O sigui, tens... ells només reconeixen una manera de ser espanyol, però per a ser espanyol, vull dir, és la d'ells. Val? Si tu no tens la mateixa idea d'Espanya o el sents poc espanyol, pues clar, quedes barcat de fora, però que en realitat la seva força militar real i autèntica i moderna van ser d'un costat la infanteria de la legió i els regulars, que eren marroquins, pagant-los, i després els avions, els carros de combat, etc, etc, italians i
3: estrangers.
4: Estrangers, inclús en tropes sobre el terreny. Vale? Vull dir, hi havia batallons i regiments sencers d'artilleria alemanya, de carros de combat italians, etc, etc. Vull dir, això està ahí. Però bueno, això és...
1: Bé, seguint per el fil del que està fent les associacions per la memòria democràtica, s'està ajudant a identificar persones de les forces comunes, no? I tot això. Sí que és de veres que en el govern del Botànic hi havia una dotació de diners per a les associacions, per a que pogueren fer una part de la feina, no? I el govern actual va retallar totalment aquestes ajudes, no? Suposa que...
0: O sigui, que ara... Retallar-ho
3: o anul·lar?
2: Retallar.
4: És molt fàcil. Això ho va explicar, no. Això ho va explicar ja fa anys Mariano Rajoy. Vale? Mariano Rajoy va dir en públic...
2: M. Rajoy.
4: No, això era Mariano. M. Rajoy no sabem qui és.
3: No.
4: Mariano Rajoy
3: no, no
4: sí.
3: No, el jutge.
4: Ho va explicar molt fàcil. Vale? És a dir... la llei obliga a que hi haga una partida pressupostària, val? Entonces tu en la línia de partida pressupostària poses memòria històrica, memòria democràtica, o el sunsun corda que vulguis posar-li, el títol, i li poses 0 euros.
3: Ja està la partida.
4: Ja està la partida. La llei t'obliga que tingui aquesta partida, la tens, no poses diners. Això ho va explicar Mariano Rajoy. Jo ho he sentit.
3: Això és burlar-se.
4: Que este govern, el govern valencià, està fent el mateix. De tota manera, sí que hi ha una part pues, que podem fer les persones, i això és el que intentem fer, així, poquet a poquet, posar el debat sobre la taula, que està ahí, perquè ara apareixen moltes històries de que Franco en persona va fer pantanos o carreteres o no sé què, o va donar vacances, o la jornada de 8 hores i tal. Bueno, vull dir, pues, entonces, hi ha que recordar de veritat que va ser allò, cartilles de racionament des de 1939 a 1950 i tants, quan l'Europa destruïda per la Segona Guerra Mundial ja no tenia cartilles de racionament, a 5 ara en teníem, etcètera. Vull dir, això són xicotes detalls, i algun d'ells pues, intentem portar-los al poble, en este cas a Pego. Per exemple, hem obert el debat, entre cometes, de la Creu del Passeig i el seu significat. Van llegir un manifest, hem fet escrits a l'Ajuntament en base a la llei de memòria democràtica. No deuria estar ja, perquè no és...
3: És il·legal.
2: És il·legal.
4: No deuria estar ja, val? Punto. Independentment de que això no deuria estar.
0: L'Ajuntament ha contestat?
2: No.
4: A mi no
0: m'ha dit que no. No ha contestat davant.
4: A mi no m'ha arribat res, però bueno, ho tornarem a traure, ho tornarem a fer i a veure si algun dia això se li dona una solució. Un altre detall, és, agafant-nos a la figura d'Aquilino Barrachina,
0: que era l'alcalde en temps de la República,
4: de l'època de la República i de la Guerra,
0: que van matar,
4: el van afusellar a Alacant, junt a José Alarcón i moltes altres persones.
2: I està enterrat a Alacant.
4: Val? Agafamos com a símbol, o sigui, a la persona, homenatge a la persona, però també al símbol de tots els que estaven en ell, pues hem demanat que on està l'avinguda d'Aquilino Barrachina li farem un recordatori, un monumentet, un tal.
3: N'hi ha uno de Quitaipón, no? Ara.
4: Sí, en vam fer un artesanal a càrrec de l'associació, un voluntari de l'associació. Per sort està allí, per sort està allí, en prou bones condicions, tenint en compte que és una cosa provisional, i també esperem que algun dia pues, l'Ajuntament, la Generalitat, la Diputació o una subscripció popular o el que siga, vull dir, sí que es puga homenatjar a aquestes persones que van donar la vida. Vull dir, és que a veure, aquestes persones segurament no tenien ganes de tot això.
3: Per a res. Per a res. Un dia es van cuidar, es van emportar i no van tornar.
4: Ja no van tornar. I, pues casualment, el senyor aquell que feia pantanos, pues estos van fer el clavé gran de Pego, que no n'hi havia. És una cosa molt simple, o el llavor, o...
3: Lo que va tindre temps,
4: les coses que podia
3: en 40 anys que haurem fet?
4: Pues no ho sé, un amic meu en dia diu, quan em diuen això dels pantanos, diu que contesta, diu, a veure, clar, Franco va estar així 40 anys, la majoria dels pantanos ja els havia començat la república i la monarquia, sí. I la monarquia anterior, només faltava que en 40 anys no hauria de fer res.
3: Efectivament.
4: El que passa que ell va inaugurar projectes que eren d'altres.
3: Les línies socials que tenia els governs de la república, o sigui, tenien unes idees que si haurien continuat, jo penso que Espanya haurà estat al capdavant d'Europa.
4: Perfectament. Tampoc eren tan diferents.
3: Tenien molta feina que fer, però és que tenien bones idees.
4: És que tenien un país
3: urbanísticament
4: molt refinat.
3: Per supost.
4: Doneu-vos compte del detall, no? I de a on estem portant alguns debats, no? Per exemple, la República va reconèixer el vot a les dones. Vale? Pues això és una conquesta de la República, independentment de qui portarà la Victoria Kent, jo que sé, els noms, Maria Cambrils, que estaven als debats, etc, etc, no? Pues ara el debat és si un socialista, un diputat socialista estava o no estava. Jo, que no sóc del PSOE, ni ho he sigut mai, em fa molta gràcia. A veure, el debat és si Clara Campoamor era del PSOE o era de dretes o era de no sé què, o el debat és la República va reconèixer en la seva Constitució que les dones tenien el mateix dret a vot que els homes.
1: Clar. Sí, perquè hem de recordar que la República no sols ha tingut governs d'esquerres, ha tingut governs de dretes i governs mixtes.
3: És una monarquia, és democràcia.
4: Clar, sí, sí. Clar.
3: Com està l'assumpte de les fosses comuns, de la gent de Pego que se'ls van emportar a Dènia, se'ls van afusellar, o el mateix Aquilino que el van afusellar a Alacant, està allí soterrat, però està en una fossa?
2: No, Aquilino no, bueno, saben on està, segons estic anterior saben on està, i volien portar el Pego però la família diu que era allà.
3: Ja, i altres, que Oltra, per exemple, que el van afusellar?
4: Alguns...
3: Hi ha gent de Pego en fosses, en cunetes, no sé,
4: en general... fins on sabem, sempre, com dius tu, després s'investiga i a voltes, en general la gent sap on estan els seus parents, els seus familiars. En algun cas ha hagut trasllats, per exemple, del cementeri de Dènia a altres poblacions, han fet. La qüestió està en que quan és una fosa comuna i allà n'hi ha 50 persones o 30 persones o 10, els que siguen, pues tots tenen que autoritzar la inhumació i tal, i no sé què, que s'estudien els cadàvers. Pues a voltes hi ha famílies que no volen o que pues no estan en condicions de...
3: A Dènia o a Pego n'hi ha fossa comú?
4: A Pego no.
2: Això és aquí. El que passa és que hi ha un grup que diu que jo entro i va fer una prospecció al cementeri i no van trobar res, però sempre s'ha dit que hi havia uno.
1: A Pego?
4: Sí. Diuen que corre la veu. Passa que això pues, faltaria estudiar-ho millor, de totes maneres, quan diu ell, sí que hi ha gent que ho ha mirat, de que sabeu on estem ara? On estem ara?
3: Sí, sí, sí.
4: Era el convent, l'anticonvent franciscà, que era el quartel de la Guàrdia Civil, i que després de la guerra va ser la presó. Mm-hmm. Vale? Bueno, en aquell moment era presó i després va posar a tots els represaliats, uns es van endur a Alacant, els altres a Dènia, mm-hmm. etcètera, etcètera, que en algun moment repressiu inicial algú va morir i el van tirar en fosses comunes. No s'ha pogut arribar a més de moment, però bueno, seria interessant averiguar realment, perquè algunes persones en una
1: policia la desgraciaven. Sobretot perquè les famílies volen... no sé,
0: a saber on estan els familiars avantpassats morts, clar, és que això és evident.
3: En general ho agraeixen quan ho saben, estan en el seu dret de dir no volen saber-ho, però molts ho agraeixen i com si descansaren, saben que està ahí.
0: I els que van, gent de Pego, la Júbia, i jo que vam morir al camp de concentració nazis, estan identificats, no?
4: Sí, ells estan identificats. De moment, pues, primer em van identificar, en els arxius es veia clarament, els tres de Pego, de la cançó de la Cosa Sorda inicial, que és una cançó magnífica, i recomano a la gent que llisga la lletra, perquè ahí està l'itinerari d'aquestes persones, i és molt, molt important assumir el sofriment de que al final el maten en un camp, que entren i en menys de dos mesos se'ls carreguen a tots, a base de faire maltractes, imagineu-vos com seria allò, persones relativament joves, i pues, aquesta gent està identificada. Sí que alguns van apareguent, com per exemple pues, altres d'exiliats i tal, perquè clar, la vida és molt diversa, i per exemple, no fa molt vaig tenir la sorpresa de descobrir que un dels aviadors republicans que van anar a Rússia a formar-se per a la República, que al final no va ser aviador perquè la guerra es va acabar, es va integrar en l'exèrcit roig i va lluitar contra els alemanys en la Segona Guerra Mundial, que és un itinerari increïble. I aquella persona, després, a partir dels 50-60, va intentar contactar amb la família d'ací, i bueno, pues, l'itinerari de l'exili és molt divers, però el dels camps de concentració és que és molt terrible. Molt.
0: Va haver, contant la història, no sé si ha pegat, la història de que xiques minuts es van portar a Rússia, no?, per a protegir-los, famílies, i clar, després, no sé si ha pegat també, ha passat això o no ha passat, però és el cas d'Oliva.
4: Pego, a veure, no sé, desconec si n'hi ha algun cas, jo personalment, a nosaltres tampoc ens ha arribat, que jo sàpia, ninguna notícia sobre el tema, però sí que seria una qüestió a estudiar i a concretar més. Pego va ser un lloc d'acollida.
0: Sí. Van vindre
3: a les colònies, no?
0: A les colònies sí. D'estiu que venien, sí.
4: Sí, sí, però que va ser un lloc, esta zona va ser un lloc d'acollida, igual que a Denia estava a l'Hospital de Sang, o a Benissa, per als ferits de guerra i la recuperació i tal. Així va haver, inclús a la Júbia mateix, encara hi ha alguna família que manté contacte de lluny, perquè es van instal·lar, algunes van vindre a la família completa.
3: Pepe, Toni, ara per exemple, un exemple, el que estàs dient, un tema que estàs dient, això s'hauria d'estudiar, s'hauria de tirar del fil. Vosaltres des de l'associació, si teniu una sèrie de temes que penseu que estan per estudiar, què feu? Feu comandes? Vos tireu i comenceu a investigar? Pues, us quedem amb les ganes?
4: La veritat, mos falten recursos i investigadors. Dos coses. Sí que sé que per exemple, pues, a Pego, al Mela, per exemple, a l'arxiu o en la relació, o sigui, que té...
3: Pregunteu, aneu a Mela, escolta, saps alguna
4: cosa? En la relació que té en Blas, en Adrián Blas, etcètera, pues, anem averiguant coses. Però sí que és veritat que, casualment, en la Junta no tenim cap historiador. Jo sóc filòleg.
3: O sigui, faria més contactes mai... d'historiadors que tingueren una certa...
4: de saber d'on tirar del fil i a quins arxius anar. Però hi ha coses que formen quasi més part de la memòria col·lectiva eixa, de, pues això, vull dir,
1: moltes voltes és...
4: les colònies, tal, la relació...
1: preguntar a les persones, no?
4: El problema és que tampoc va quedar mos ja ningú que ho visquera, yeah. Perquè clar...
3: Però queden documents, queden fotos.
2: Sí, però les persones sí. Majors que estan, també preguntaves i...
1: Gràcies a contar, no?
4: Home, perquè... és que si has
2: vist... Jo m'ho vaig preguntar, bueno, això, deixa-ho.
3: Preferien no passar.
4: Sí, no, home, és que si has vist a la teua cosina en el monyo rapat i passejant-la pel carrer, tot el món i tal, pues, a lo millor tu dius, pues, jo no dic res, que em tocarà a mi. Que, per cert, no ho han dit, i sí que necessitem dir-ho, l'associació es diu Maria Dolors Lloret, en record de la mestra Maria Dolors Lloret, que com a persona que és una de les fundadores i que personalment
3: la vostra associació, sí,
4: sí.
3: O sigui, que la camiseta, hauríeu de fer camisetes noves.
4: És que, sí,
3: cal
4: és
3: dir que Pepe Toni porta la camiseta per l'Associació per la Memòria Històrica de Pego, sí, que diu les sigles AMH,
4: Pego. El disseny és anterior a que sí, Maria Dolors faltara. Per qüestions de vida personal, vull dir, ella estava molt relacionada amb la memòria històrica i, per tant, pensàvem que era, perquè era fundadora. I no ho havien dit.
1: Molt bé.
2: Jo estava pensant per dir-ho a l'última hora.
4: Perquè pensa que és important això, vull dir, el treball dels historiadors és important, dels arqueòlegs, etc, etc, però jo penso que de moment i en els recursos que tenim, lo nostre és anar posant sobre la taula, anar traient debats.
0: És la mare de Carolina, no?
2: Sí, sí. Exactament.
4: L'any passat vam portar que Marta i Maria, no recordo els cognoms, Marta i Maria van publicar en l'institució Alfons el Magnànim un llibre que es diu Indignes hijas de nostra pàtria. I mirat així, doncs, tu dius, bueno, jo me'l vaig comprar per casualitat, me'l vaig llegir, em vaig quedar al·lucinat. Jo soc nascut el 62, vull dir, l'any 80... L'any 82 jo tenia 20 anys exactes i hi havia un organisme que existia l'any 82 que va ser dissolt el 85, que era el Patronato de Protecció de la Mujer. Imagineu-vos que Franco es mor el 75.
0: Una entitat franquista, no, que encara perdura.
4: Una entitat franquista creada en els anys 40 en què damunt, imaginem-nos també el model en què l'Estat privatitzava la repressió de les dones que no foren desens, que portaren una vida desviada o tal, imaginem-nos això el que podia significar, de manera que el més quedeu-vos en el detall, perquè això és important, quedeu-vos que en estos convents o en aquestes espècies de reformatoris per a xiques, ja per exemple una prenya de 15 anys o el que fora, podien ingressar perquè ho dia la policia, ho dia l'Ajuntament, ho dia un jutge, però també una denúncia particular. Imagineu-vos el que això podia significar en els anys 40, 50, 60, 70, etc., i quantes dones van passar per allí. Vam presentar el llibre Apego, hi ha un documental que l'havien d'haver passat, però sobre el tema que
0: està... Està a YouTube?
4: Està en Apunt, en l'arxiu d'Apunt.

0: era directament de l'Estat, és a dir, no anaven a una presó, sinó que anaven pues, a un convent, a una residència femenina, a un no sé què, i algunes eren per qüestions com que pues, la teva família no estava d'acord en que a les festes del poble el quedares l'últim al ball. O que tingueres ese novio, o que... lo que fora, no? Res, perquè sí que...
1: Dones
0: pues,
1: només, no? Dones.
0: si era el patronat de protecció de la mujer. Entens? Havia hi ha moltes coses que mirar i que posar sobre la taula perquè estan ahí i que no som conscients. Per exemple, hi ha un Esclavos por la Pàtria, crec que es diu.
2: Això existeix encara? Existeix
0: No,
2: Esclavos
0: no,
2: por la
0: no,
2: Pàtria.
0: és un llibre
2: Ah, un llibre.
0: que estudia tot el sistema de camps de concentració posterior a la guerra, val? Per exemple, els pantanos van ser construïts per treballadors esclaus. És a dir, presoners de guerra o rojos condenats o tal, per delictes polítics, etc. O el
3: Ha venido dos caídos.
0: Valle de los Caídos.
2: Sí.
0: Ja eren presos. Però hi havia tot un sistema de... Ells li diuen redenció de penes, vull dir, ells en teoria diuen que qui anava voluntari, entre cometes, redimia pena, no? Vull dir, li acurtaven el d'això i damunt cobrava, etc. Però bueno, el sistema es quedava, els diners que li pagaven, allò no donava pràcticament pa menjar, i algunes grans empreses, molt grans, actuals,
2: Es van aprofitar.
0: home, clar, vull dir, quan parlem de per exemple, Auschwitz, tu penses en la IG Farmer, la Bayer, tal, no sé què, les empreses alemanyes és important, les multinacionals actuals, vull dir, són les mateixes.
1: Hugo Boss.
0: Hugo Boss, la dels ascensors, això que té el museu a Madrid, no? La Thyssen. Això és, els jueus, els gitanos, els
2: s'aprofitant
0: presoners russos, tal, no sé què,
2: de la mà
0: no? I quan ja no aprofitaven,
3: mà d'obra barata.
0: els passaven per gas, no? Per sort, així no va arribar. Però això està ahí. I pues, parlen pues, això de tal, no sé què. Home, pues, és que això era ahí. I hi ha famílies que això s'ho han mamat, ja que ho ha viscut. Per exemple, els de Pego de Mauthausen sí que és veritat que la majoria no arribaven als 30 anys. O sigui, eren fadrins, no van deixar fills, etc etc, i la memòria es perd ràpidament. Entonces, crec que hi havia només un que passava dels 30.
3: Sí, un.
0: Pues, clar, i ahir no queda...
4: Ja que has anomenat les grans empreses, no? Bueno, no les has anomenat totes, però bueno, que el fet de que les grans empreses estaven darrere de tot això i anaven enriquint-se més en la invasió dels bàrbars, hi ha un exemple molt clar de com un empresari augmenta la seva fortuna i el seu patrimoni en terres, així no, no? A causa a robant terres als pobres, a la gent
1: I
4: dels
1: després parlen de la
4: països.
1: cultura de l'esforç. I tu que t'has esforçat, tu eres un aprofitat. I no dic més.
0: Home, és que una de les condenes era eixa. Ui,
4: El llevaven les terres, el llevaven els
0: No, però que te ho llevaven tot, inclús lo de la família.
1: Sí,
0: Lo que
1: però un
0: encara no era
1: alcalde,
0: teu.
1: un alcalde de la República va tindre que subsistir venent, no sé si llimonades o algo, perquè és que li van llevar tot, absolutament tot. Li van perdonar la vida, però, ostres, què forma de viure.
0: Clar.
1: Què forma de viure. Bé, a veure.
0: I això que això era retaguardia. Vull dir, que sí,
1: Efectivament, així el
0: que
1: front va estar
0: sí,
1: lluny sempre.
0: al principi, quan el període eixe, diguem-ne, pseudo-revolucionari que va haver al principi, pues va haver un cert desgavell, però després, en realitat, així, vull dir, el front estava molt lluny. Ma mare, que era una xiqueta, em contava que això sí que per ells era una cosa estranya, veure volar avions, perquè, clar, els avions així...

0: Anien a bombardejar Gandia, el port.
1: Dènia.
0: A bombardejar Dènia, el port. També van bombardejar el poble, perquè, clar, els avions aquells tiraven enfora. Hem vist el mercat d'Alacant. O el COI, que era un centre logístic i militar de la República.
1: Però sí, passaven de llarg.
0: O sigui, els avions així passaven. Ja està, però això és l'únic. I després, quan va acabar la guerra, doncs sí que van vindre uns quants camions italians i infanteria espanyola i falangistes, vestits d'això, de falangistes. Però, clar, així tu dius, bueno...
1: Així va ser molt light, però, per exemple, Alacant, ja que es parla d'Alacant, la repressió ha de ser molt brutal, perquè va ser l'últim bastió republicà, pràcticament. Era un port important. No sé si el govern va arribar a estar en Alacant. En València, sí.
0: En
1: però va ser dels llocs molt republicans.
2: Com home, no va aconseguir embarcar-se tots, el bater es va tancar al camp de concentració i ahir va morir molta gent.
0: Sí, de fet és l'últim lloc on, diguem, doncs, jo què sé, l'únic lloc d'eixida una volta que València i tal, i sí que el president del govern, Negrín, sí que va agafar l'avió prop d'Alacant. Sí, per Novelda o per ahir.
2: Resulta que els pobles, la majoria dels pobles, que hi havia un ajuntament, que vivien, continuem vivint en situacions de com podien i tal, van arribar els vencedors de la guerra, els feixistes, i o es van tancar al camp de concentració o es van matar i la població va quedar sota les ordres dels feixistes que feien i desfent el que es donava la gana. Ho diu perquè ara els joves pareix que no s'entenen d'això, no saben què va passar, vull dir que tot això n'hi ha que contar-ho, i l'història dels historiadors és ara que quan n'hi ha que contar
3: és
2: tota la història.
3: La història s'ha de saber
2: perquè no es torni a repetir.
1: Dir-ho sense por.
4: És el que contàvem al principi, i sense voler ha passat una hora. Tant,
2: moltíssimes gràcies per haver vingut.
4: És un tema que es presta a moltes hores de tertúlia, però bueno, hem fet un tast i en una pròxima continuarem.
0: Com heu vist, Minyano i jo som bons de llogar.
1: Som facilons.
2: Moltíssimes gràcies per haver vingut.
3: Gràcies per vindre.
4: Adéu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot. Tot.
1: Ràdio Pego, @ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.

dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

És música. És passió. És...

haciendo amigo mudo, las mismas caras, los mismos gestos.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: Fego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.
2: Radio Pego, 107.8 de la FM.

cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Y recuerda,
1: son DJs
2: con Aitor Galán.
3: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Hola, pixiganyes! Pronte començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!
3: Adeu, pixiganyes!

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Som la teua veu, Ràdio Pego.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

recordar l'amarg final. Mirada encara tendra, instants de cura.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser. No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.
4: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
1: I guess I'll try cooler again.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.
1: L'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Radio Pego presentat per Modesto Hervás. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.
0: Escoltes la millor sintonia. Radio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: Hola, sóc Juan Lu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Hi ha colònies de polilles als vestidets de la nena. Hi ha restaurants de carcoma per les vigues i entre els mobles i de tant en tant un raig de lluna. Es farta de dormir fora i entra dins la guardilla.

una oreneta. Entra per un forat del sostre, pon un ou al niu i vola. Vola. Una família d'orenetes n'ha migrat de la guardilla. Una palangana de jaun està en un racó arraconada. Ja

pacífica d'una branca i els crits d'una ratonera. Vull sang, vull destrossar rates i de tant en tant un fil de vida. La iaia de la família puja a fer-se una visita.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Caresia. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
1: Radio Pego, 107.8 de la FM.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

aparegut mortes en circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de nous casos de

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta número 1. Recordin, número 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Radio Pego. 106.8.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

i la foscor, tornarem a casa en glòria amb el triomf i amb l'honor. Avui prenem la paraula, la de la transformació, és una

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

Cerrando. Esport popular y música clásica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego, som la teua veu.
2: Radio Pego, som la teua veu.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.